acumbaya, secun, acumbaya, tananda, acumbaya, moren, acumbaya, malanda, acumbaya, secun, acumbaya, tananda, acumbaya, moren, acumbaya, malanda, acumbaya, secun, acumbaya, tananda, acumbaya, moren, acumbaya, malanda, acumbaya, secun, acumbaya, tananda, acumbaya, moren.